Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el Fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès FM presenta Efemèrides del Ripollès amb Miquel Sitjà. Un espai sobre les efemèrides de la nostra comarca per conèixer una mica millor d'on venim. On anem ja és una altra història.
1: Salutacions i benvinguts a una nova edició d'Efemèrides del Ripollès. Miquel, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: A punt per descobrir als nostres oients una nova data que forma part de la història de la nostra comarca. En aquest cas, la data torna a ser propera. Una data que exactament és el 4 de juliol de l'any 1976. Com sempre et demano, Miquel, què va passar en aquesta data? Per què és especial per la nostra comarca?
2: Bé, certament és una data propera, però també és una data antiga pel que es va fer. És a dir, el 4 de juliol de 1976 es va inaugurar les obres de restauració del Pont Vent de Sant Joan de les Abadeses. Per tant, sí que és una data recent, però diguem, el que celebrem, el que es va celebrar aquest dia, va ser la recuperació d'un monument molt antic, que és el Pont Vent de Sant Joan, que havia quedat destruït voluntàriament i
1: amb tota la intenció.
2: Amb tota la intenció. Havia quedat destruït per part de l'exèrcit republicà. Quan hi ha una guerra, això no és cap pecat, ni és cap acusació, ni és cap crítica. És a dir, quan hi ha una guerra, els que... Sí que hi ha una crítica a la guerra, les critiquem, i els dos bàndols critiquem, en aquest cas. Però quan un exèrcit es retira i es veu obligat a cedir una part del territori a l'exèrcit que avança i que està guanyant, doncs hi ha com un principi militar que diu que en els ocupants els has de deixar la terra cremada. És una política de terra cremada, i aleshores, bueno, una de les víctimes de la terra cremada, n'hi va haver-hi més d'una, de víctima, de la terra cremada va ser la destrucció d'aquest pont i d'altres ponts, una mica que...
1: Bueno, és una cosa que es fa recurrentment en episodis de diferents guerres, sempre destruir els ponts per dificultar les comunicacions i la mobilitat de l'enemic.
2: Sí, que l'enemic, un cop hagi guanyat, que, bueno, que tingui una mica de dificultat...
1: Per aixecar el cap.
2: Tot i que ha guanyat, que tingui, bueno, deixar-li tot el territori força destruït, perquè així, doncs, no sé, sempre hi havia la possibilitat de després tornar, no? És a dir, com que l'enemic s'ha trobat en un territori cremat, destruït, doncs que haurà de gastar molts recursos, etc. Bueno, total, que el pont de Sant Joan, que a més de la seva importància, diguem, comunicativa, també la tenia i la té sentimental per la gent de Sant Joan, perquè és un monument que representa l'identitat santjoanina.
1: És un dels símbols de Sant Joan.
2: És un dels símbols de Sant Joan, com per Camprodon el Pont Nou,
1: Exactament,
2: per exemple.
1: Sí.
2: Doncs bé, la gent de Sant Joan, doncs, van tenir molt d'interès en buscar recursos, en buscar dos arquitectes que van ser Francisco Pons Sorolla i Rafael Melida, perquè restauressin el pont, i també hi va haver-hi una voluntat molt, diríem, de rigor històric i arqueològic. És a dir, es va voler que el pont, que és, tot i que en diem el Pont Vent, en podríem dir tranquil·lament el nou Pont Vent, que fos tan semblant com fos possible al pont destruït. És a dir, afortunadament hi havia fotos antigues, també hi havia materials que es van aprofitar, segons diuen, de les mateixes pedreres on s'havien extret les pedres de l'antic Pont Vent. Diuen que fins i tot es van agafar algun carreu de la propera església de Sant Pol, que és una església també santjoanina, que aquesta està pendent de... És una església que és una ruïna consolidada, que es diu així, que és una església, doncs, que no té coberta, com tothom sap, i que havia estat l'església parroquial de Sant Joan, però aquesta que és la gent, la seva desaparició no té ben bé a veure amb el mateix que estem explicant avui, però bueno, es van aprofitar alguns carreus d'aquesta església per poder refer aquest pont, i avui, bueno, és un lloc fantàstic, perquè pots entrar a entrar o sortir pel pont vell, que recordes, doncs, diguem, una mica el passat, perquè aquest pont formava part d'un camí ral que anava fins a Camprodon, bueno, i que portava, també podia portar fins a Girona, que justament els dos ponts, el de Sant Joan i el de Camprodon, pertanyen al mateix tipus de camí, que de fet, sembla, si no recordo malament, se'n deia el camí de Cerdanya, perquè els de Camprodon baixaven per la línia del Ter, després travessaven per Sant Joan i anaven en direcció al comtat de Cerdanya, que seria la Vall de Ribes, també passant per un altre pont, que és el pont de la Cabreta, que tenim també a la zona. Curiosament, d'aquests tres ponts, l'únic que va patir destrucció durant la Guerra Civil del 36 al 39 va ser el pont de Sant Joan de les Abadesses.
1: Per què hem d'imaginar el pont rodat per on passen els cotxes? Existia ja aquest pont quan es va destruir, diguem, el pont vell de Sant Joan?
2: També el van destruir, el pont.
1: Ho van destruir tot tant un com l'altre.
2: El pont nou.
1: I per l'orografia de Sant Joan, realment, aquests dos ponts és el que els hi permet, diguem, salvar, en aquest cas, el desnivell que hi ha i el riu.
2: Necessaris.
1: Totalment.
2: Sí. Són ponts molt importants. Bueno, ja ho eren a l'edat mitjana, eh? Vull dir que aquesta comarca, doncs, és una comarca amb dos rius molt capdalosos, eh? Vull dir, molt capdalosos, amb temporades que són molt capdaloses i, per tant, les palanques, els ponts i el que sigui, són absolutament necessaris, eh? Curiosament, no, aquests ponts medievals no se'ls han dut mai, que jo recordi, cap riu ara, el de Sant Joan no ho sabem què hauria passat, perquè quan va haver-hi la riuada de l'any 41, el pont de Sant Joan ja no hi era, però en qualsevol cas el pont de Camprodon, doncs,
1: sí que hi era,
2: sí que hi va aguantar la riuada, el pont de la Cabreta també. Vull dir, són ponts molt, molt ben pensats i molt ben dissenyats i amb un alçat, amb un ample d'ull, que es diu, molt considerable per poder salvar les possibles riuades, eh? Esperem, bueno, espero i desitjo. El pont està fet amb criteris històrics, per tant, si no ve una altra guerra, que esperem que no, doncs el pont de Sant Joan pot anar continuant i pot ser un motiu, diríem, de joia i de festa i de gaudi estètic, perquè és un pont molt bonic.
1: D'acord, Miquel, doncs aquesta inauguració de la restauració del pont vell de Sant Joan passava el 4 de juliol de 1976. Avui n'hem parlat amb el Miquel Sitjà a la nostra efemèride. Miquel, gràcies un dia més i seguirem parlant de dates significatives de la nostra comarca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies. What's up? It's 5 seconds of summer.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Fes-te amb voluntària. Fes-te amb voluntari. Fes-te grans lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

setmana ni l'un ni l'altre. Jordi Casas, directament un servidor al front de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s en un programa en el qual tindrem un megamix que ha fet en Rafa Carmona i el va fer per la festa homenatge del gran DJ i productor, també artífex dels Max Mix, Josep Maria Castells. I l'escoltarem al final del programa. Doncs res, nois i noies, què tal com anem en una era bastant especial, per no dir fotuda? Doncs res,

o des d'un altaveu intel·ligent o bé des del podcast de Spotify, que està travat el gener d'aquest any, o, per exemple, el més fantàstic, que és el d'Apple Podcast. Allà podeu trobar els meus programes, el Hit Parade i també el Jordi Casas House. Els amants i les amants de la música electrònica també en podeu sentir a iVox i, òbviament, a la FM, que és el sistema tradicional d'escoltar la ràdio. Fins i tot aquell senyor de Sabadell que va pentinat enrere mentre parla en Vietnam, Saigon, na-na-na-na-na-naitin, doncs ens escolta. Salutacions, gent del Ripollès, també a l'Empordà, a la Selva, però no a la de Tarzan, sinó a la Gironina, Girona Capital, Gironès, Manlleu i tot l'Osona,

a DJ Rubia liderant la missió de la noia al Bages, és en Jordi. Hola, Jordi, què tal? I res, també saludem els lleidatans i lleidatanes, a la gent d'Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, a Sitges, al Garraf. Sitges, la meva ciutat preferida. Sitges, sempre hi vaig, descapotat, tal i com ha de ser. I també a la gent del Baix Llobregat. No, del Baix Penedès, a Cunit. Molt bé, hi havia els anys 80, xerro tant, que se m'acaben les sintonies, i aquesta la vam fer per les mil i una noches. O sigui que és llarguíssima, però m'enrotllo tant que fins i tot se m'ha acabat la sintonia. Sempre és millor que se t'acabi la sintonia abans que els diners o la salut. Molt bé, als anys 80 m'agafava mal de cap cada vegada que posava la ràdio i sonava aquesta noia. Però bé, s'ha de reconèixer que era una crac que amb 9 anys va treure una cançó bestial que li va produir el seu pare, Dan Costa. Va aparèixer a la pel·lícula Fame, la pel·lícula amb la banda sonora d'Irene Cara, Michael Sambello, i va tocar en directe amb Frank Sinatra. És Nica Costa. Això es deia

0: Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

80, quan segurament els que sou més grandets o més grandetes recordareu que les discoteques a la sessió anava baixant i posava el lents. Aleshores, si no tenies parella, tenies que preguntar: vols ballar? No. Era la resposta que em donaven. Una vegada vaig ser locutor de ràdio i ja em deien que sí. Bé, doncs, sempre recordo que sonava aquesta cançó. Eren britànics, es deien The Corgis, era un duet bestial que es va fer famós només amb aquesta cançó, Everybody's Got to Learn Sometimes. Tothom n'ha après alguna vegada, encara que sigui a base de pal. Ara una de Madonna. Madonna, des del A Ray of Light, amb una cançó del 1998 que, nois i noies, recordareu. Estem començant tranquils amb balades. Això es diu Frozen.

0: aparell per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram Jordi Casas G. Lo maco no és tan sols aquesta música tan ben produïda i tan ben feta, sinó els records que ens porta aquesta música d'aquells temps francament fantàstics. I no és allò enyorança ni que ens fem grans, eh? És que eren temps realment fantàstics. Eren directament des de Londres, es deien Visage, actualment es dirien Shawarma, per exemple, i a l'any 1980 van crear aquesta gran cançó que estava dins un àlbum que es deia com ells, Visage. El tema es deia Fade to Grey, un tema que ara dona pas a Joan of Arc, la Joana d'Arc, i un tema que van titular Made of New Orleans. Estem parlant d'un tema també de començaments dels 80 amb OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, que no vol dir paletes treballant de nit.
1: Cases! Xurrada!

0: Sequence, donant pas després d'això al gran Michael Joseph Jackson amb una cançó que es deia Rock With You.
1: Ei, que arriba l'estiu amb Jordi Casas. Vigila, que comença el festival.

cançó, un dels temes que recordo d'haver posat com a novetat a començaments dels anys 80. Bé, no sé si ben bé com a novetat, però la posava molt a l'emissora de ràdio on vaig començar, amb en Joan Carles Ruiz i el Joan Capellades. Era una emissora, Ràdio Bruc, que ja no existeix, que quan arribàvem teníem que engegar l'emissor i quan marxàvem el tancàvem, no? I bé, i teníem una audiència, la Cèlia de la botiga, l'Anna del bar, eren els nostres dos únics oients, però esclar, és que només arribava, diguéssim, a lo que era el centre del poble. Però bueno, estava bé i era una ràdio que ens va servir, doncs, perquè la gent del poble ens escoltés i, a més, aprendre de grans músics com aquests de Londres, anglesos, tot i que hi havia membres de la banda americans, es deien Heathway, i això, Boogie Nights. Quants records, eh? Tenim tendència, els locutors, de posar les cançons que ens agraden

una gran vocalista americana que tampoc me n'havien recordat de que havíem posat no fa pas massa. Per tant, la tallarem perquè ens quedi més temps pel Megamix de Rafa Carmona. Hit and Roll Lover amb Carol Gianni. I ara mateix, una mica de música que sonava als anys 80 i que sonava a una superdiscoteca que es deia Estudio 54, el de Nova York i el de Barcelona, amb l'amic Raúl Orellana. Anem a recuperar això de Capricorn, que es deia I Need Love.

aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.

Pedro Marín, el rei de Barcelona. Això va ser un èxit arreu, es deia Aire. I, curiosament, el Pedro Marín el tenia al Facebook i parlàvem bastant, però va desaparèixer. No sé si em va bloquejar a base de les pallisses mentals que li feia, no? És que la música de sempre era fantàstica. No sé, però va desaparèixer. Molt bé, senyores i senyors, salutacions de Jordi Casas. Això ha estat Hit Parade. Espero que us hagi agradat la selecció musical d'avui. I res, que tornem a la propera edició, si Déu vol. Molt bé, em podeu contactar a Jordi Casas G Instagram i us deixo amb un megamix de Rafa Carmona, que havia treballat a Blanco i Negro, un home que ha fet 246 o 256 recopilatoris al llarg de la seva vida, que tots coneixeu, Màquina Total, etcètera, etcètera. I res, que ens ha passat això per a vosaltres, fent un homenatge al bon amic i bon nano Josep Maria Castells, que malauradament ens va deixar fa un temps. Doncs res, Castells for You, Megamix, amb Rafa Carmona.

les 11. Ripollès FM. Genís Martínez, fem dissabte.

0: deep in my soul.
1: T-minus 10 seconds.
2: Aquí comença. Fem dissabte.
3: 3. Hola, hola, molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM. En aquest dissabte 4 de juliol encetem una nova edició del programa d'èxits i novetats amb tu i fins les dues. Això és el Fem Dissabte. Jo soc Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Hem començat amb un hit del nou mil·lenni.
2: El top 20 de la setmana.
0: Fem Dissabte.
3: Hold Me and Kiss Me, The Colors. Ara obrim la llista del top 20.

Una de les cançons d'aquest Mundial 2026 que celebra aquests dies a Mèxic, Estats Units i Canadà. Andrea Bocelli, D&A, amb el remix de David Guetta.

Heaven on Your Mind. Des del nord d'Europa, des de Suècia, ha arribat Kygo. Ara recuperem una de les grans als 80. De la mà de la banda de Santiago Auserón, Radio Futura i Escuela de Calor.

La veritat és que hem tingut un començament d'estiu intensament calorós, eh? I per refrescar-nos, què millor que una bona dosi de bona música. Clàssic de Ràdio Futura, Escuela de Calor. Sonaran aquí el programa d'èxits i novetats el fent dissabte. Ja ho saps, cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 de la tarda. Amb el bo i millor de la actualitat musical i els grans clàssics. Read My Lips, una altra cançó mundialista de Madonna i Fate.

ja està disponible a totes les plataformes el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. Aquesta és una col·laboració amb Fate, que es diu Read My Lips.

Searching for a Golden Eye. Tal vez per fer una petita pausa aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Tornem amb moltes més en uns minutets.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

la tenien guardada en un calaix als Snow Patrol. I aquest 2026, fa uns dies, la van publicar una col·laboració amb l'australiana Kylie Minogue, que és novetat de la setmana, que es diu This Alarm. Amb ells, obrim nou bloc. Ara amb Katy Perry. L'avançada del que serà el seu nou àlbum.

0: Moment d'escafandres aquí al Fem Dissabte, de la mà dels francesos Daft Punk. Número 1 mundial amb One More Time. L'hem recuperat per tu en aquesta edició del 4 de juliol del Fem Dissabte.
1: En antena, Janis Martínez.

0: fa uns anys. Unes temporades van reversionar el clàssic Rasputin de Bonnie M. I en aquest 2026 s'atreveixen amb el gol de Spandau Ballet. Ells són els Majestic.
1: Fem dissabte. On neixen els èxits.

Everything's Fine. Alok i Jennifer López sonant com a novetat de la setmana aquí al programa d'Èxits i Novetats. Ara recuperem una de Neil Tennant i Chris Lowe. Pet Shop Boys.

posar el ritme aquest matí de dissabte a l'estiu, anomenat 4 de juliol, amb els britànics Pet Shop Boys, Love ATC. I és que les millors dels 70, 80, 90 i 2000 també tenen cabuda aquí el fem dissabte a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Bon dia!

0: Hem arribat al migdia aquí a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. I ho hem fet amb Divina Michael. Steel Champagne. Una de les novetats que presentem en aquest 4 de juliol. Dissabte d'estiu que compartim amb tu fins les dues. Amb un munt de bones històries musicals.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: I per avançar ho fem amb Alesso i One Republic. In Your Eyes.

0: Es un classic de clàssics. Living on a Prayer. La banda de Bon Jovi. Tot un hit mundial que t'han recuperat per tu. Des del programa d'èxits i novetats, des del teu fent dissabte. Gràcies per seguir-nos.
1: En antena, Janis Martínez.

al DJ y a ti, productor Hugel, a publicar el nou álbum. I en ell trobem aquesta que hem escoltat juntament amb David Guetta, que es diu Shine. És entrada en llista aquesta setmana.

Dancing Without You. Disco Bambino en la veu de Sophie Alex Baxter. Una altra de les que presentem com a novetat aquesta setmana. Des d'aquí, des de Ràdio Sant Joan, des de Ripollès FM. L'autèntic so de l'estiu.

És la segona setmana que te la punxem aquí al programa. You are the light. El projecte SK Music. You are home. Inside my soul. És tremenda. Ara viatgem a l'estiu de 1985 i marxem a Sitges. Amb Jordi Cubino. Més conegut com David Lyme. Let's go to Sitges. Sou d'estiu aquí, que ens encanta compartir amb tu.

On eres tu a 1985? Quan les ràdios i les discoteques punxaven aquest Let's Go to Sitges. David Lyne, protagonista aquí al Fem Dissabte. Abans de fer una petita pausa, Surfaces. Blame me on me. No marxis molt lluny perquè tornem enrere.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: que mai la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Fem dissabte. On neixen els èxits?

per celebrar 40 anys de la publicació de Venus. La versió que vam fer Banana Rama i que en aquest 2026 torna amb aquest remix que t'han punxat per primera vegada aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan en aquest dissabte 4 de juliol. Encantats de compartir amb tu un matí migdia carregat d'èxits.

forma part de la banda sonora del documental que s'emet a la plataforma Netflix sobre la seva vida. Kylie Minogue, Lights Up. Donant pas a un dels grans. On My Soul. La nova proposta estreta des del seu àlbum romàntic. Parlo de Bruno Mars.

0: música feta amb molt bon gust.
1: Show'em.
0: Chaka Khan. I el raper Snoop Doggy. Boogies in my soul. Donant pas a aquests britànics. Years and Years. Fins al 2014, que es diu King.

aquestes últimes setmanes. Hi ha un munt de produccions del francès David Guetta. Aquesta és una altra que es diu Run, Run River. Bausa Magnetic.

0: música creada per ballar i feta amb molt bon gust. The Bausa Magnetic.
1: Fem dissabte amb Genís Martínez.
0: I ara marxem a principis del nou mil·lenni amb la belga Kate Ryan. Això és Libertina. Amb ella arribem a una nova desconnexió. Escoltem uns consells i tornem enrere.

0: Històries que ens posen de bon humor. Carregades de bon feeling. Come Back Tomorrow, Snowball is the Mix. I com no, sonant per primera vegada aquí al programa d'èxits i novetats a Ràdio Sant Joan 107.9 FM, a la 98.7 Ripollès FM, allà on siguis, al cotxe, a la feina, a la piscina. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta de bona música.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.

Esteu imparables. Equip musicón. Des de França, Lost Frequencies. Leave it all. I ara Madonna amb Lost Sensations.

0: Fem dissabte, on neixen els èxits.
1: Fem dissabte.
2: I d'aquesta que em dius? És una de les indispensables en aquest estiu 2026. Va ser número 1 al programa. Se la van presentar primer abans que ningú. I és tot un hit que arriba des dels Països Baixos. Talk to you, Ace Another. Bon migdia. És l'hora del vermutet aquí a la ràdio.

0: Planes.
1: Estem imparables en aquest migdia del 4 de juliol. Freemason. Love on my mind.

la beuda Amanda Wilson. Con aquel tema House, la 29, Love on My Mind, als Freemasons, els DJs i productors que s'han passat per aquí per l'antena de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. Per al Fem dissabte ens espera Bibi Rexha i una altra vegada David Guetta.

pujant a la llista internacional, si com no a la llista del Fem dissabte. El nou projecte de Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. I per arribar a fer una petita pausa, ens quedem més a prop aquí amb Fangoria. Me voy. Nosaltres marxem, però tornem enrere amb moltes més.

fem dissabte. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: L'altre dia vaig buscar bolsa a París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
3: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada. I compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
2: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
4: Sí, però a París quan hi anem?
3: 012, la millor resposta.

És una de les notícies tristes de la setmana. La mort als 58 anys d'un dels components i fonamentals dels Locomía, Manuel Arjona. Històries que no voldríem explicar-te, però que malauradament succeeixen. Descansi en pau des d'aquí, des del fent dissabte. Ara arriba Shakira.

Vam passar per aquí per l'antena del fent dissabte. Shakira amb Dai Dai. I aquesta que és l'última de les produccions de Calvin Harris. Juntament amb Jay-Z, això que es diu Satisfied. És la número 3 de la setmana.

Després de Favor, la nova història de Fisher és aquesta. Novetat de la setmana en What a Life. I ara la número 2 del Top 20. Tame Impala, Jenny, i aquesta que coneixes que es diu Dràcula. Dràcula.

0: va escalant posicions a la llista del top 20. Aquesta setmana es queda a les portes del número 1. Tame Impala, Getting amb Dràcula. A la 5, Fangoria, amb Me Boy. A la 4, Shakira amb Die Die. 3, per Calvin Harris i Jay-Z amb Satisfy. A la 2, Tame Impala i Jenny amb Dràcula. I ara coneixem el número 1 d'aquesta setmana.
1: Això és un número 1.
0: Una mica de country pop feta als Estats Units. Ella Langley aconsegueix el número 1 aquesta setmana, els propers 7 dies, amb això que ens encanta, que es diu Chosen, Texas.

Després de 10 setmanes aconsegueix el número 1. Shows in Texas de Ella Langley. També és número 1 al Billboard Hot 100 americà. Nosaltres anem tancant la paradeta en el dia d'avui. I si tu vols, el dissabte que ve tornem a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. A les 11. A la producció del programa, Maria Serrano. Ens fa una mà a les novetats, Jordi Casas. I com no, saludar els capos de la ràdio, Josep Lloret i Josep Giral. Jo soc Genís Martínez. I per mi ha estat tot un plaer. I així ho seguirem fent durant tot l'estiu. Per finiquitar el programa, Sandy Marton. People from Ibiza. Bona setmana, que vagi molt bé. Adéu.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: This is your summer radio station.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. S'amplia el confinament al Baix Empordà. Els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins al Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. La superfície per ara afectada, segons els bombers, del foc és d'unes 2.370 hectàrees. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, sobre quins són els perills per aquesta tarda amb aquest foc.
4: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: El perill, doncs, és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció a Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt. I repassem l'estat del trànsit, sobretot en aquesta zona de l'incendi, ja que segueixen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C66 entre Palafrugell i Forallac i la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà, que on està restringit l'accés de vianants i els vehicles de dues rodes. En aquest sentit, els agents rurals també han activat el nivell 4 del Pla Alfa per una vintena de municipis al voltant del massís de les Gavarres, el perill més alt possible que es pot activar, el nivell 4. El nivell 3 del Pla Alfa segueix activat en la resta de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts a la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I en plana cultural, el Festival Cap Roig ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams. El músic canadenc ha reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Batissa. La Batissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Hey, this is Tom Fender.
4: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain, yeah. Ripollet.

Michael Schulte.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi diverses carreteres, la GI660, la GIB-6612, la C66, la GIB6703 i la GI664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull i ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
4: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Túrnez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
5: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Luban i el Gerard Túrnez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
4: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
3: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bosch Car Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Rectoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66 que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda, i és d'aquesta carretera que més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control el massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
3: Quan s'està a casa és molt segur, el 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat en canvi d'estar a fora és molt alta, la gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
2: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El peripar a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
4: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola de Gramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
5: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec, i se'm va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, amb temps molt difícils.
4: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 7:45 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rossellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
2: I l'organització de la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
6: What's going on? It's Alex Parker.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
1: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Ginora, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres al Baix Empordà i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aficionats, apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món, han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis?

gostou, joga a mão pra cima e balança aí.

0: Sents la música. Són les 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
3: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions, perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques, eh? Vull dir, com a mínim en tenim 4 comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
2: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari, i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, encara suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
4: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
5: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció, i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
4: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millan, alcaldessa de Palafrugell.
6: En prevenció del que pugui anar passant, i per evitar, doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
4: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
2: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Ja en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics.

0: gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. La Batissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Ρυθμός που είναι.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrell ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
4: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
3: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
5: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
6: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
5: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
3: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

fins l'actualitat. Tengo un tractor amarillo. Ah, no, és negre. Bé, senyores i senyors, estem molt contents perquè l'home dels efectes especials del programa, el Xema Llop de Vic, va mirar l'audiència que tenen els podcasts de Jordi Casas House i Hit Parell,

Doncs tenim molta més audiència que les emissores planetàries que tenen freqüències de ràdio. Ah, clar, com ja tenen les freqüències, doncs ja no posen el podcast. Quines tonteries de dir. Molt bé, salutacions de Jordi Casas. Això és Jordi Casas House. I res, saludem a tots aquells i aquelles que m'escolteu a

recuperant una miqueta la música dels anys 90. Aquest programa, el Jordi Casas House, va començar als 90, precisament d'una a 3 de la tarda.

on a vinyl, és a dir, tres controladores en un vinil, un tema futurístic que es deia

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

arrencament aquesta música bestial dels 90. A vegades crido massa i el micro fa... I sembla que estigui afònic. No, no, és del micro. És que el digital no dona permès. Si fos analògic, ara mateix estaria, doncs, a una muntanya suïssa cridant com un animal. Però això és digital. Grease 2000... quan encara teníem aquella por que els ordinadors, l'any 2000, què passarà? Ai, tots acollonits, eh? I acollonides, òbviament. Però el que no sabíem és que vindrien coses molt pitjors. Grease 2000, Three Tribes on a Vinyl, i ara una mica de Maxi Jazz, en pau descansi, Rollo

0: Faithfulness.
1: Aquest nom Faithfulness em recorda molt a David Bates, amic de DJ Lima, que ara mateix està fent postres a Manila, Filipines, si no vol passar per Tailàndia, perquè diu que fa molta calor. Està clar que a Manila hi ha unes pistes d'esquí que ni a Suïssa ni a la província de Girona, vaja. Movera Insomnia, Monster Mix, Rollo, Sister Bliss, Maxi Jazz, Faithfulness. Donant pas ara mateix a un dels temes que més m'agrada, un tema de començaments dels anys 90, que era molt tranquil·let i que estava dedicat al Cafè del Mar d'Ibiza. Un Cafè del Mar que també està poquet a Tailàndia, per exemple, perquè és una franquícia.

finals dels anys 90, 1998 va estar vilment remixada per 3&1. És la versió que esteu escoltant ara mateix. Energy 52, Café del Mar, remix de 3&1. Una miqueta més pujat de voltes, aquesta cançó la posava molt al Fibra Òptica amb l'amic Quique, Quique i el Xavi. Moment, anem a recuperar ara mateix aquesta gran cançó que va fer Ferry Corsten sota el nom de Berra Cotxa. Això es deia

Quan dic el Quique, em refereixo al Quique Iriarte, el del Teide. Muyayo, Gofio Mojo Picón. Un home que punxa actualment molt a les Illes Canàries. No sé el que punxa, però punxa bastant, eh? Molt bé, una mica de Veracotxa, Cap Blanc, en aquest autèntic festival dels anys 90 que... Oh! Que làstima que terminó el festival d'hoy. Eso es todo, amigos. Bé, abans em sortia millor perquè era més jove i tenia la veu, doncs, molt més ben educada. Hola, gràcies. Bé, ara mateix, atenció.

més grans us heu interessat per la música Italo Dance o Spaghetti Dance. Ma què cosa fa i Marcello? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, ara mateix amb un tema exclusiu, tal i com ho sentiu. Només vosaltres, apreciats oients i oientes, podeu escoltar això que ara mateix encara no està ni a internet perquè ens ho ha passat des d'Austràlia, Sergeant Slick. Això és un remix que fa ell de les seves coses, es diu Get Closer i té un sampler bestial d'un tema dels 80 de Valerie Dore que es deia The Night. Sergeant Slick, Get Closer. Exclusiva promo.

és aquest bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

0: cotxes de forma autònoma. Així no has de dir: oye, lléveme a Colón, por favor.
1: ¿Y si me dice?
0: Colón, he dicho Colón.
1: ¿Y si viene?
0: Bé, doncs res, també la Mariola Blanco, una influencer valenciana que també ens escolta directament des de Miami. A tots vosaltres, nois i noies de Miami, una forta abraçada per tu, petonets, Mariola, pel... Per l'Ovidio, una recàrrega gratis pel teu cotxe. Estàvem

0: senyor Jordi Casas, Pau-vos i Kid Parade. Aviam si en algun moment entreu-vos, encara que sigui amb una veu amoc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

remix de Roland Leco d'una cançó d'Inner City que el recordareu per cançons com Good Life als anys 90 amb la col·laboració de Kevin Saunders. I ara, atenció, Cobble.

Chema de Vic, aka Chema Llop. I res, que ens hi retrobem. Estigueu fent el que estigueu fent a la propera edició de Jordi Casas House. Estàvem sentint

Discos Tech, no? Amb una bonica cançó la qual li canta India Martínez, es diu Mundo de Locos, i mai millor dit. I res, el remix l'ha fet aquest DJ britànic que es diu Kasim. Quasi com cases, eh? Kasim. Per cert, em podeu contactar a Jordi Casas G a Instagram. A passar-ho bé, us deixo amb...

0: Vinga, putrum, putrum, tota la santa nit. Quines ganes tinc que se m'acabin les piles del sonotone.
1: Ponme otra, que me voy.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.

ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ।

que acaricia con suavidad el mar. Me gusta la mar. Me gustas tú.

miedo. Se prende la noche. Vive. Baila.